0: Fucking money, man. No me vull veure billets de 100. Fucking money, man. Signa la taula dintre la ment.
1: Díselo, Rosy.
0: Ja, jo sé que nascut va ser milionària.

0: que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure el bitllet de 100.
1: Fucking money, man.
0: Ser una del doble dintre de
1: me. Fucking money, man.